quan ja no et quedi cap bressol que et faci sentir lliure i se't barregin els records. Quan se t'escapi el pensament de voler viure diferent, quan tinguis ganes de vessar les llàgrimes perdudes,